0: El ple del Consell de Menorca va aprovar aquest dilluns amb el vot a favor de PP, PSOE i Més per Menorca un acord estratègic pel desenvolupament econòmic equilibrat i sostenible de l'illa. La proposta pretén consensuar un pla estratègic de futur que transcendeixi l'actual legislatura i sigui seguit governi qui governi. El president del Consell, Adolfo Vilafranca, presentava l'acord assegurant que és el moment de passar de les paraules als fets per diversificar l'economia, crear valor afegit, incentivar la creació de llocs de feina més qualificats i retenir talent perquè les famílies puguin desenvolupar aquí el seu projecte de vida. Vilafranca afirmava que l'objectiu és poder prendre decisions a llarg termini amb el màxim consens i per millorar la qualitat de vida dels menorquins.
1: Serrem d'una visió global de l'economia de Menorca i precisament perquè aquesta planificació va més enllà d'un mandat, des del primer moment hem volgut que sigui un projecte obert. Durant aquestes darreres setmanes m'he reunit amb els diferents grups polítics del Consell, hem escoltat les seues consideracions i les hem incorporat en el document. I ho hem fet perquè creiem i estem convençuts de que un projecte d'aquestes característiques ha de néixer amb el màxim consens possible. No volem fer un pla per un govern, no volem fer un pla per un mandat, volem construir un projecte per Menorca.
0: La proposta, que ja havia estat consensuada prèviament amb els dos grups, va tenir el vot favorable de PSOE i Més per Menorca, tot i que les seves dues portaveus van retreure a Vilafranca que anunciés la iniciativa en solitari, en roda de premsa i sense el concurs dels tres grups. La portaveu socialista, Susana Mora, assegurava que el consens no pot ser propietat de ningú.
2: Encara que l'escenografia sigui només això, l'escenografia, és important, les formes en política són importants, cap endins i cap endafora. Però, clar, el consens no és propietat de ningú, president. I aquí mos equivocam, vull dir, amb el que costa arribar a un acord polític, quan el tenim, no el celebrant com pertoca. El limitam a un acte administratiu de ple, allà on tots votam, que està molt bé, perquè, òbviament, un acord de plenari et sobirà en el sentit que té una gran impronta, però bé, potser més important, realment, com deia la senyora Noemí García, enviar un missatge a la ciutadania que estem tots d'acord amb iniciar aquest procediment.
0: Noemí García, a més, coincidia que una escenografia conjunta hauria tingut més impacte i demanava que el procés compti amb la participació real de tots els agents socials, mediambientals i econòmics.
3: Hagués estat bo que la roda de premsa que van donar vostès divendres també hagués estat conjunta, i no ho dic perquè Més per Menorca necessiti més fotos, però pensi també en l'impacte que pot tenir aquesta imatge. Una imatge en què mostra el president, en la consellera Taltavull, anunciant un pla estratègic més d'aquells que en 30 segons la ciutadania ha pensat, una cosa més que quedarà guardada en un calaix i desconnecten. Compara aquella imatge en què una mateixa taula s'asseuen els diferents grups polítics que s'assumen en aquesta proposta conjuntament per dir tenim un pla estratègic. Una cosa que no ha passat mai, que la ciutadania pot dir, ostres, que està passant que tres grups polítics diferents, tan diferents, s'asseuen en una mateixa taula.
0: Només la consellera no adscrita Maite de Mederano es despenjava de l'acord. I seguim parlant del Consell, perquè el titular de Mobilitat, Juan Manuel Delgado, garanteix que la nova concessió del servei de la ITB s'adjudicarà abans que acabi l'actual legislatura, al maig de 2027. El Consell Executiu de la màxima institució menorquina prorrogava aquest dilluns per un període de 9 mesos el contracte amb l'actual empresa que presta el servei, que s'acaba el proper 30 de novembre, encara que el conseller de Mobilitat, Juan Manuel Delgado, assegurava que el procés d'adjudicació està molt avançat i arribarà abans de les properes eleccions.
4: Si va a la ordenanza hoy a pleno, la aprobación inicial, es porque todo está muy avanzado. Es decir, no se preocupe que los menorquines tendrán la ITV aprobada lo antes posible. Hoy precisamente en el Consejo Executivo se ha hecho una prórroga de solo de 9 meses porque está todo muy acelerado y lo acabaremos en las próximas fechas. Todo.
0: Aquesta nova ordenança puja les tarifes que estaven vigents des de 2018. D'aquesta manera, un turisme de gasolina passarà de pagar 35,10 a 39,31 euros, mentre que un cotxe dièsel veurà incrementada la tarifa dels 51,14 actuals als 57,28 euros. Els camions també pagaran més per passar la ITB als centres de Moix i Ciutadella. Actualment paguen 89,36 euros i a partir d'ara hauran d'abonar 100,05 cèntims. Més per Menorca exigirà més doblers del govern autonòmic per finançar la llei en reserva de biosfera. Els econacionalistes volen el doble de diners. Ho ha anunciat el portaveu dels menorquinistes del Parlament, Josep Castells. La raó és que ara es crea la ponència per modificar la llei de capitalitat de Palma perquè el govern aporti a l'Ajuntament 60 milions d'euros en lloc dels 30 que té assignats ara. Castells recorda que hi ha llei de capitalitat per Palma, Vila i Menorca. Rep una compensació semblant per ser reserva de biosfera. Modificar un d'aquests acords trenca l'equilibri actual. Josep Castells.
5: Per passar de donar-li 30 milions a Palma a donar-li 60, home, més per Menorca, què fa? Presenta una esmena i diu, ah, doncs a la reserva de la biosfera, en lloc de 4, li haurem de passar 8 milions d'euros. Perquè, si no, es desequilibra tot el sistema. Perquè penseu que aquest govern, amb un exercici de trilerisme, el que fa és agafar tots aquests doblers de la bossa de l'impost del turisme sostenible. Per tant, si es donen 60 milions a Palma, són 60 milions menys de turisme sostenible que arriben als altres destins, tant a Mallorca com a Menorca com a la part forana.
0: Castells també s'ha mostrat a l'expectativa del Consell de Ministres d'avui dimarts i el decret llei sobre els lloguers. El portaveu de Més espera una postura ferma del govern central, ja que, de no ser així, es pregunta per a què serveix un executiu anomenat progressista.
5: No, si no som capaços de limitar mínimament els interessos d'aquests fons voltors i fons especuladors per protegir el dret fonamental a l'aliviament, llavors, la veritat, aquest govern, un govern d'esquerres, ja pot plegar i anar-se'n cap a casa. Perquè si un govern d'esquerres no és capaç de diferenciar-se de la dreta en la defensa d'aquest dret tan fonamental com és el dret a l'habitatge, no sé per què necessitem un govern d'esquerres realment. Per tant, tota l'expectativa posada en que demà en el Consell de Ministres en surti una solució valenta per protegir la gent que està en situació de vulnerabilitat.
0: Durant el ple del Parlament d'avui dimarts també demanaran solucions perquè els estudiants sillencs tinguin autobusos els mesos de temporada turística i no es trobin que el sector vacacional els contracta a tots i impedeix realitzar activitats extraescolars. Posem aquí punt i final aquest butlletí informatiu. Tornarem a més notícies, serà als informatius horaris, però també al magazín Hoy por Hoy Menorca, que presenta i dirigeix el nostre company Lluís Soler a partir de les 12:20. Fins llavors, que tinguin molt bon dia.
6: Hoy por Hoy. Con Aymar Bretos.
7: Son las 8:30, las 7:30 en Canarias.
6: CaixaBank patrocina este espacio.
7: Y es noticia ahora mismo, Sara Canals.
8: La administración de Donald Trump ha revocado esta noche las normas de la era Biden que ampliaban las protecciones contra la discriminación sexual en las escuelas para que ampararan también al colectivo LGTBI. Biden, durante su mandato, amplió la ley contra la discriminación del 72 para que protegiera también la orientación sexual y la identidad de género. Pues bien, amplió la definición del acoso, pero Trump, cuando volvió a la Casa Blanca, dejó de aplicar esta norma de facto. Ahora el Departamento de Educación recupera formalmente la definición original de la norma, sacando al colectivo LGTBI. Segundo titular, está hoy en España el presidente Emmanuel Macron, en un viaje de Estado de 2 días. Lo van a recibir en el Palacio Real los reyes Felipe y Leticia a partir de 1:15, recepción oficial a la que tiene previsto acudir también el presidente Pedro Sánchez. Se trata del primer viaje de Estado de Macron a nuestro país y que llega con el Tratado de Amistad España-Francia paralizado sin aprobar porque el PP votó en contra en el Senado y lo llevaron al Constitucional.
7: Vamos a contarles en un minuto la última hora sobre la negociación del decreto de vivienda, pero antes, vámonos en directo a Ceuta porque está allí el periodista de la SER, Adrián Pozo. Adrián, buenos días.
9: Hola, Aymar, buenos días.
7: Estás contando esta mañana que 3 migrantes adolescentes denuncian que varios militares les rociaron con gas pimienta mientras dormían en un portal en Ceuta y que los vecinos fueron testigos y confirman lo que denuncian estos adolescentes migrantes.
9: Eso es, el relato de los hechos coinciden todos ellos, tanto en vecinos como migrantes. 8 de la mañana de ayer, un grupo de militares llega al número 2 de los llamados pisos de colores de Loma Colmenar. Saben que allí duermen varios migrantes, entre ellos 3 menores. Mientras los migrantes duermen, los militares supuestamente queman un plástico que tapaba la cerradura del cuarto de contadores en el que estaban y a través del agujero de esa cerradura empiezan a gasearles con gas pimienta. Los gritos de los migrantes despiertan a los vecinos que se asoman a sus balcones.
10: Si no llega a ser porque han gritado y nos hemos dado cuenta, pues no sé qué hubieran sido de ellos.
11: 3 menores, ¿tienen derecho de pegar a algún menor? Le dicen, no queremos ver aquí, os queremos que salgáis a Marruecos. No, que la salga la autoridad, que venga la policía.
9: De la zona del cuarto de contadores salen los militares, riéndose, según cuentan los vecinos. Detrás, los migrantes tambaleándose, llorando y frotándose los ojos para quitarse los restos. Los vecinos nos enseñaron a Aymar ayer ese cuarto.
12: Esa cerradura.
13: Ahí les han metido el gas pimienta.
12: El gas pimienta. Chavalito ahí durmiendo, le han echado el gas pimienta.
9: Un cuarto en el que a última hora de ayer aún seguía el olor a gas. La SER ha podido comprobar que el agujero en la cerradura existe y conserva restos de plástico quemado. Un cuarto en el que los migrantes no molestaban a nadie y en el que los vecinos les permiten dormir. Preguntado por esta supuesta agresión, el Ministerio de Defensa se limita a responder en genérico que están investigando todos los supuestos casos de agresiones, aunque de momento dicen no tienen constancia de ninguna ilegal.
7: Tienen todos los datos en cadenaser.com. Adrián, gracias.
9: Gracias a ti, Mar.
7: Y lo que finalmente no aprobará hoy el gobierno es el decreto para agilizar expulsiones de migrantes a Ceuta. No lo aprobará hoy, si tiene intención de aprobarlo más adelante. Necesitan más tiempo para terminar de perfilar este decreto, pero ya hay un borrador sobre la mesa y por lo que hemos podido leer se prevé expulsar en una semana a aquellos migrantes que no pidan asilo e incluso a quienes sí lo pidan podrán ser expulsados antes de que se termine de resolver su expediente, su petición de asilo. Nicolás Castellano, buenos días.
13: ¿Qué tal, Aymar? Buenos días. Sí, ese borrador al que ha tenido acceso la cadena SER plantea a esta hora y sin que todavía haya sido estudiado por el Consejo de Ministros que se acelere esa resolución sobre las peticiones de asilo. Para que nos hagamos una idea, Aymar, hasta ahora, una vez que se llega a España, se tienen 30 días como recomendación para presentar la solicitud de asilo. Una vez que los solicitantes en Ceuta tengan la notificación de la devolución, solo tendrán 7 días desde que se les notifica esa orden de devolución, lo que va mucho más allá, dicen fuentes jurídicas de las líneas maduras del Pacto Europeo de Migraciones y Asilo. Pero además, al sacar del examen de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio cada una de las peticiones, como siempre ha sido en los 42 años de historia de la Ley de Asilo, se saca al ACNUR, al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, del proceso de supervisión de cada una de estas peticiones. Por eso, la portavoz de esta agencia de la ONU para los Refugiados en España, Paula Barrachina, asegura que se pierden calidades en el derecho a asilo en España.
14: Nos preocupa especialmente la combinación de varias medidas, la supresión de la CIAR y, por tanto, de la participación de ACNUR, la falta de efecto suspensivo del recurso, el acortamiento de los plazos y una interpretación restrictiva e indeterminada de conceptos.
13: Operadores jurídicos
14: como
13: que están ahora mismo en Ceuta y Mar, que están atendiendo a los solicitantes de asilo, que están presentando recursos, como Patricia Fernández, de Coordinadora de Barrios, que también apoya a ELIN, aseguran que se trata de un grave perjuicio a este derecho.
15: No se puede ir a Nueva York, a la Asamblea General de Naciones Unidas, a defender el multilateralismo y luego desahuciar al ACNUR, que es una agencia de Naciones Unidas, de un procedimiento donde se protege a las personas refugiadas.

0: Ha sido una conversación preciosa y su música lo es aún más. Si quieren volver a escucharla, la tienen ya colgada en cadenaser.com y en la aplicación de la SER para los móviles. Pepe, mañana más.
1: Mañana más, siempre hay más.
0: Siempre hay más, siempre hay más y mejor. Hasta mañana, descansen. Adiós.
2: Tendré en el pecho un hueco, tendré, supongo, el derecho.
3: Hoy por hoy, con Aimar Pretos.
4: A la cadena SER. Hoy por hoy Menorca. Lluís Soler.
5: Hola, bon dia i benvinguts a l'Hoy por hoy Menorca, un Hoy por hoy Menorca que serà un poc més curtet avui, perquè tenim l'orella posada en cebre a veure com surt el tema del decret de la vivenda, si surt o no surt, de quina manera, bueno, en fi, un poc de tensió per saber fins al darrer moment, la darrera hora, però ja saben, les ràdios immediates, per tant, tenim aquesta programació, com deien els nostres companys, especial a partir de la 1:30. Això fa, com sempre, trastocar un poc tot el que teníem previst, perquè volem mirar de condensar moltes històries, o sigui que anem fent via, comencem pel temps. Temps que ens avança avui Jordi Oriós. Jordi, bona tarda.
6: Bona tarda. Avui s'esperen intervals de núvols alts a l'illa de Menorca, en general amb tendència a que predomini el cel menys ennuvolat durant la tarda. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes en ascens lleuger seran de 30 graus a Ciutadella, 29 de màxima avui a Maó. El vent d'avui bufarà entre fluix i moderat, generalment del sud-est. Demà predominarà el cel poc ennuvolat a primeres hores, amb un augment de la nuvolositat al llarg del matí, a cel més ennuvolat amb baixa probabilitat d'alguna precipitació feble ocasional i aïllada. Pel que fa a les temperatures, demà les màximes en ascens lleuger seran de 31 graus a Ciutadella, 29 a Maó. Durant els pròxims dies, les temperatures gairebé sense canvis. A partir del dijous podria intensificar-se una mica més la inestabilitat. Pel que fa a les mínimes, la pròxima matinada en lleuger descens seran de 22 graus a Ciutadella, 21 graus de mínima a Maó. Pel que fa al vent, demà bufarà de fluix a moderat, en general del sud-est. És una informació d'AEMET.
7: Ecosis patrocina la predicció del temps. Ha arribat el moment de canviar la teva energia. Ecosis, instal·lacions fotovoltaiques i bateries per autoconsum, gestionant subvencions, també instal·lant carregadors per vehicles elèctrics, sistemes de calefacció i aigua calenta sanitària amb energies netes. Tens tota la informació a ecosis.cat. Ecosis, ens passam amb tu a la millor energia.
8: Llegan nuevas colecciones a Decogalia y es momento de hacerles sitio. Descubre últimas unidades, restos de temporada y artículos de outlet con descuentos de hasta el 70%. Menaje, decoración, organización, textil de hogar y mucho más a precios realmente especiales. Una gran oportunidad para renovar pequeños rincones de casa por mucho menos. Outlet en Decogalia. Hasta un 70% de descuento hasta agotar existencias. Encuéntranos en calle Sabaters 5 en Polígono de Ciutadella. Sábados tarde abierto. Decogalia. Todo un mundo para tu hogar.
9: Serveis Socials Balears, empresa menorquina especialitzada en l'atenció a les persones. Fa més de 20 anys que cuidam i acompanyam els nostres majors, amb serveis a tots els municipis de Menorca. Vine a conèixer-nos al centre de dia Elena Maseras, al web serveissocialsbalears.com o telefona al 971 35 93 93. Serveis Socials Balears, t'escoltam, t'orientam i t'ajudam.
10: Descubre Godai, el restaurante japo-menorquín del chef con estrella Michelin, Julián Mármol. Prueba el menú degustación o ven a comer a la carta solo los platos que más te gustan. Godai, creaciones sabrosas acompañadas de cócteles con vistas al puerto deportivo. Reserva ahora en www.godaimenorca.com. Te esperamos en el lago de Cala en Bosch.
7: Arriba el 25è aniversari de la Fira d'Artesania de Ferreries. Aquest any, amb rècord d'estants. Més de 50 parades per celebrar l'artesania i el producte local. Vine a Ferreries els dies 2, 3 i 4 d'octubre. Tallers, xerrades, jocs i molt més. Organitza Ajuntament de Ferreries. Col·labora Consell Insular de Menorca. Viu Ferreries tot l'any.
5: Pàgina literària. Deim pàgina literària cada vegada que ens apropem a un llibre. Cada llibre és un món sencer, diferent. Avui volem mirar d'apropar-nos un que du per títol Dones en guerra. No es tracta d'una ficció, es tracta de retrobar-nos amb probablement el que és una part de la nostra pròpia història que potser no caldria que quedés en l'oblit. Avui reiem amb el seu autor, Miquel López Gual. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
11: Gràcies per acompanyar-nos. Què és exactament Dones en Guerra?
1: Bé, bona pregunta. A veure, això va començar... El que havia de ser un article així acadèmic, vaig pensar, doncs, tenia una setmana, 10 dies, per recopilar algunes informacions que m'havia anat trobant fent buidatge d'arxius per altres projectes, com els que hem fet amb el company en Carlos Salor sobre refugis, bombardejos, o jo mateix per la tesi. I quan vaig començar a juntar la informació, doncs, tot d'una vaig veure que això no era un article, va començar a créixer, i va ser, ostres, aquí hi ha molta informació. Vaig començar a revisar la bibliografia escrita sobre la guerra a Menorca, no hi havia res. Excepció, i val la pena dir-ho, perquè són les excepcions que confirmen la regla, no?, d'en Toni Pons Malià, que havia fet una primera llista de 35 dones, crec, empresonades, ja postguerra, i a part de les, bueno, de les biografies que fa en Portella i de molta feina que fa en Josep Portella, que sí que hi havia algunes coses sobre algunes dones, no? Però, bé, pues, una vegada m'hi vaig posar, ja van començar a preparar el que seria una història sobre les dones durant la guerra, és a dir, paper desenvolupat durant les dones a Menorca, aquí, del 36 al 39. Tot d'una ja vam veure que era molta cosa, és a dir, es van organitzar comitès locals de mujeres antifascistes a tots els pobles, van... Bueno, hi va haver més regidores que mai, fins que no es recuperaria fins als anys 90. Dones escrivint, dones fent mítings... Bueno, tota una activitat que havia quedat en una mena de no sé si silenci o oblit, que, clar, després la pregunta ja va venir tota sola. Totes aquestes coses que van fer, el 39, febrer del 39, quan Menorca... cau, quan hi ha la rendició pactada de la república amb els franquistes, dic que s'ha de tenir una contrapartida, tot aquest activisme, no? I bé, van fer una base de dades de tots els noms que havien anat apareguent a arxius, premsa històrica, fent un llistat d'uns 300-400 noms, 300, crec que són 370, una cosa així, noms, que després me servien per anar a l'arxiu del jutjat Togat Militar de Palma, que és on hi ha les causes militars, i allà contrastar, perquè jo no podia dir doneu-me totes les causes de dones a Menorca, doncs has d'anar per nom. Llavors, clar, començant de zero, doncs havíem de fer aquest llistat. I bé, Déu-n'hi-do, tenim un bon llistat, i efectivament, els llibres són dues parts, una primera part sobre l'activitat desplegada durant la guerra, i una segona part en la repressió i la immediata postguerra, és a dir, el llibre va al 36 al 45.
11: La presentació la fas el proper dia 8 d'octubre a partir de les 7:30 a la sala d'audiències del claustre del Carme i ho fas amb la Matilde Gomila. El pròleg ha estat escrit per na Conxita Mir. Xerra'm d'aquests noms en femení que t'acompanyen.
1: Bé, na Conxita Mir és una gran historiadora de la Universitat de Lleida, especialista en repressió, violència, la postguerra... a nivell estatal, i especialment també tocar temes pues, específicament de dones. No? I vam pensar que era pues, una bona persona per un poc per veure, per explicar què significava una aportació, o què podia ser, no?, una aportació així en el marc pues, de l'estudi de les dones durant la guerra i la postguerra. I na Matilde Gomila, que ens acompanyarà en aquesta primera presentació, a part de ser ella... dirigent del PC uns anys i persona implicada en la societat i cultura i política menorquina, sa mare va ser una d'aquestes dones que va estar empresonada, tant aquí com a la presó de Palma, i de fet sa portada és una foto seva, i vam pensar que seria interessant en aquesta presentació xerrar una mica de llibre, però també que ella pogués explicar algunes coses més, algunes vivències més personals, tant de sa mare com d'ella, perquè ella també sempre explica l'estigma que va suposar per ella, no? Ser filla de... I per tant, m'ho semblava pues, això, molt, molt adient.
11: És, de vegades ens hem d'aturar realment a tenir obres com aquesta, com el llibre Dones en Guerra, per entendre el com va ser de difícil la guerra i com va ser de difícil la postguerra. És a dir, el poder viure i conviure amb una realitat com era aquella, no?
1: Sí, de vegades sembla que hem oblidat molt ràpid moltes coses. Les situacions de misèria que hem pogut replegar, també vull aprofitar per comentar que en paral·lel a l'elaboració d'aquest llibre i de la recerca, amb en Sergi Marí, també ell estava fent preparant un text, Cartes de la Mola, que posava també el focus especialment no amb aquelles persones que havien afusellat, que, bueno, més o menys, i no de tots, però s'han xerrat, sinó justament dels qui quedaven, i especialment de les dones, de les mares, de les esposes, de les filles, de les germanes, no? I, per tant, també pues, vam poder fer entrevistes que també m'han servit, i Anna Sol hi podem sumar el llibre de les històries de prostitució d'en Marc Pellicer, que també té un trosset que xerra d'aquesta època, de la postguerra, i aquestes situacions de precarietat i de violència, no sé, ho he oblidat molt ràpid. I també, per exemple, pues no deixa de ser curiós, ara que hi ha aquests discursos, no?, que es diu que abans es vivia millor, però és que fent un buidatge sistemàtic de la premsa a diari, els casos de robatori de menjar, és que són molt comuns, molt comuns, i això mos està explicant una mica què estava passant aquí, no? Hi ha llibres com el de l'Arco de l'Hambruna Espanyola, que va sortir fa poc, que ho explicava una mica a nivell estatal, i pues Menorca està també en aquesta dinàmica estatal, i a Balears, justament, la corrupció del règim encara era més bèstia, suposo que el fet insular no ajuda, i la misèria dels primers anys de postguerra va ser absolut. I trobam moltes històries i moltes situacions de dones pues, que es troben amb somos a presó, a l'exil i afusellat, famílies que repudien familiars seus també per els donen l'esquena. Llavors són situacions realment molt, molt, molt complicades.
11: El que el llibre surti a la llum és una oportunitat, entenc, de fer justícia, perquè deia jo al començament tot el que en un moment determinat no deim o no recuperem un poc del passat té el risc de quedar per sempre en l'oblit. No sé si estem en un temps en el que és necessari el revisar aquesta història perquè no passi, no? Perquè no quedi esborrat per sempre. No sé si dins la teva investigació tens de vegades la sensació de que hi ha zones d'ombra o zones allà en les que no se sap o ni mai se sabrà determinades qüestions.
1: Sí, absolutament. És molt difícil reconstruir exactament el passat, no? El que podem fer nosaltres és aproximar-nos. I per jo aquí està la diferència entre la bona història i la mala història, no? Una bona història és aquella que és rigorosa i que intenta aproximar-se el millor possible en els fets, contrastant fonts, no? Però sí, clar, se mos queden moltes històries pel camí i en part també vull fer una crida a que aquest llibre té molt de noms, però jo no conec totes les famílies, ni molt menys d'aquestes dones. Llavors, jo he fet el treball aquest en base a el que serien fonts d'arxiu, premsa, etc. I alguna petita entrevista. Però així mateix ja el volum començava a ser considerable. Per tant, van trobar que era millor treure ara aquest. Però sí que seria interessant que a partir d'aquest treball i en tots els noms que surten, pues, poder accedir a famílies que puguin tenir més informació, que puguin tenir alguna foto, i per això seria com tancar una mica més, no?, i aportar una cosa més personal també, que crec que pot ser interessant per un futur, altra gent que faci altres projectes històrics, artístics, el que sigui, a partir de tota aquesta història que estava allà, no? És a dir, estava allà, l'únic que pues, la situació de postguerra, de dictadura, l'havia mantingut una mica en silenci, però estava allà. Llavors, per això no m'agrada xerrar d'oblidada, en tot cas, silenciada.
11: Mobilització, resistència i repressió a Menorca 1936-1945. Són aquestes dones en guerra. Jo he dit que la presentació la feu el dia 8, però també heu previst altres presentacions per Alaior, Ciutadella, Ferreries i Mercadal. Recorda'm un poc les dates per a aquelles persones que ara ens escolten que puguin saber si volen mirar d'apropar-se al llibre i a la presentació.
1: Sí, perfecte. Fas bé de dir-ho, perquè en el cartell que hem tret, a baix ja hi ha més dates, però ho hem fet malament perquè ningú ho ha vist. A part de ser dia 8 d'octubre a Maó, tenim previst també dia 16 d'octubre a Bada Llibres, a les 7:30, dia 17, en Sol Demà a Cas Vecins, a Ferreries a les 8. Després, dia 24 d'octubre, també anarem a les Jornades Llibertàries, a Mercadal, i dia 30, del mateix mes, a Can Saura, farem més una conferència, no tant presentació de llibres, sinó una conferència, però també és voltant d'aquest tema.
11: El 13 d'octubre a l'O, també?
1: I 13 d'octubre a l'O, sí, gràcies. A les 7:30.
11: Molt bé. Doncs, Miquel López, gràcies per haver-nos acompanyat avui al nostre programa i molt bon dia.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
12: Recupera la teva mobilitat i el teu benestar amb Esteve Ortopèdia a mida. Especialistes en la creació de pròtesi i òrtesi totalment personalitzades. Analitzem el teu cas per oferir-te la solució exacta que necessites, adaptada al teu ritme de vida. Visita'ns al carrer Cos de Gràcia de Mó i torna a moure't amb total comoditat. Esteve Ortopèdia a mida. La teva salut i autonomia en les millors mans.
13: Aquest divendres 2 d'octubre arranca la Fira Outlet de Ciutadella a la sala polivalent del Canal Salat. Aprofita els grans descomptes per aconseguir el jersei, les sabates o els joguets que necessites al millor preu. T'esperam del 2 al 4 d'octubre a la sala polivalent del Canal Salat. Roba, calçat i molt més, amb zona infantil per als més petits de la casa. Organitza l'Associació de Comerciants de Menorca amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ciutadella, el Consell Insular i Pime Menorca.
12: El Menorca Dog Fest es trasllada del 1 al 3 d'octubre al claustre de Mó per convertir-ho en l'epicentre de la fotografia documental. Exposicions de fotografia, presentacions de projectes fotogràfics, presentacions de fotollibres, tallers, classes magistrals i conferències guarniran les diferents sales del claustre i el seu voltant. Consulta la programació i els horaris de les exposicions i acredita't per poder assistir a totes les activitats al web menorcadogfest.com.
14: El rincón más icónico del Mediterráneo, Cova d'en Xoroi. Abierto cada día a partir de las 14:30. Déjate envolver por la magia de nuestras vistas y la mejor música en vivo tras la puesta de sol, donde el horizonte y el diseño se funden con el mar. Reserva tu momento en covadenxoroi.com.
15: Por primera vez en Menorca, este sábado 3 de octubre llega el gran evento híbrido a la isla, en Ciutadella. A partir de las 9 horas, la Hybrid Island Race Menorca transformará la Plaza de Sborn en una auténtica arena de competición. 10 estaciones y un circuito de carrera alrededor de la plaza. Fuerza, resistencia y pura adrenalina. Ven a animar a los 300 participantes. Organiza Gimnasca Nostra y Elite Chip y patrocina Fundació Foment del Turisme de Menorca y Illes Sostenibles. Más información en hybridislandrace.com.
11: 12:38.
16: Hoy por hoy, la crònica de l'actualitat.
11: Avui és dimarts 29 de setembre. Repassem l'actualitat també del Fernand. Bon dia.
17: Bon dia, Lluís.
16: Hoy por hoy, Cadena Ser.
11: El sector del taxi de Menorca anuncia que a partir d'aquest dimecres només donaran servei exclusivament a les parades autoritzades, deixant d'atendre les trucades dels centres de reserva i suspenent també la recollida de passatgers a mà alçada a la via pública.
18: La mesura arriba com a resposta al silenci administratiu rebut per part del Consell Insular de Menorca a les seves propostes de reunió per actualitzar les seves tarifes congelades des de l'any 2021. Segons el sector, Menorca és l'única illa de Balears que manté els preus sense canvis des d'aquell any. Els professionals asseguren que han presentat anualment estudis econòmics al Consell per justificar una revisió de tarifes, però denuncien que no han obtingut resposta. La mesura es mantindrà, asseguren, fins que el conseller de Mobilitat, Juan Manuel Delgado, accepti reunir-se amb els representants del sector de la Federació Empresarial Balear de Transports. A aquesta situació hi afegeixen l'increment dels preus dels combustibles i dels costos de manteniment dels vehicles. Segons les seves estimacions, això ha provocat pèrdues d'entre un 20 i un 25% i posen en risc, diu, la viabilitat de l'activitat. El sector demana comprensió als residents i visitants i recomana als usuaris que necessitin un taxi que es dirigeixin directament a les parades habilitades dels diferents municipis de l'illa. Recordem, a partir de demà dimecres, si no hi ha novetats.
11: El ple del Consell de Menorca va aprovar aquest dilluns amb el vot a favor del PP, el PSOE i Més per Menorca un acord estratègic per al desenvolupament econòmic equilibrat i sostenible de l'illa.
18: La proposta pretén consensuar un pla estratègic de futur que transcendeixi l'actual legislatura i sigui seguit governi qui governi. El president del Consell, Adolfo Vilafranca, presentava l'acord assegurant que és el moment de passar de les paraules als fets per diversificar l'economia, crear valor afegit i incentivar la creació de llocs de treball més qualificats i retenir el talent per que les famílies puguin desenvolupar aquí el seu projecte de vida. Vilafranca afirmava que l'objectiu és poder prendre decisions a llarg termini amb el màxim consens i per millorar la qualitat de vida dels menorquins.
17: Serà d'una visió global de l'economia de Menorca i precisament perquè aquesta planificació va més enllà d'un mandat, des del primer moment hem volgut que sigui un projecte obert. Durant aquestes darreres setmanes m'he reunit amb els diferents grups polítics del Consell, hem escoltat les seues consideracions i les hem incorporat en el document. I ho hem fet perquè creiem i estem convençuts de que un projecte d'aquestes característiques ha de néixer amb el màxim consens possible. No volem fer un pla per un govern, no volem fer un pla per un mandat, volem construir un projecte per Menorca.
18: La proposta que ja havia estat consensuada prèviament amb els dos grups va tenir el vot favorable de PSOE i de Més per Menorca, tot i que les seves dues portaveus van retreure a Vilafranca que anunciés la iniciativa la passada setmana en solitari en una roda de premsa i sense el concurs dels tres grups. La portaveu socialista Susana Mora assegurava que el consens no pot ser propietat de ningú.
19: Ara que l'escenografia sigui només això, l'escenografia, és important, les formes en política són importants, cap endins i cap endafora. Però, clar, el consens no és propietat de ningú, president. I aquí mos equivocam, vull dir, amb el que costa arribar a un acord polític, quan el tenim, no el celebrant com pertoca. El limitam a un acte administratiu de ple, allà on tots votam, que està molt bé, perquè, òbviament, un acord de plenari et sobirà en el sentit que té una gran impronta, però és potser més important, realment, com deia la senyora Noemí García, enviar un missatge a la ciutadania que estem tots d'acord amb iniciar aquest procediment.
18: La proposta també va rebre el recolzament de Més per Menorca. Noemí García, la seva portaveu, coincidia en que una escenografia conjunta hauria tingut més impacte i demanava que el procés compti en la participació real de tots els agents socials, ambientals i econòmics.
20: Hagués estat bo que la roda de premsa que van donar vostès divendres també hagués estat conjunta. I no ho dic perquè Més per Menorca necessiti més fotos, però pensi també en l'impacte que pot tenir aquesta imatge. Una imatge en què mostra el president, en la consellera, tot avui anunciant un pla estratègic més d'aquells que en 30 segons la ciutadania ha pensat una cosa més que quedarà guardada en un calaix i desconnecten, comparen aquella imatge en què una mateixa taula s'asseuen els diferents grups polítics que s'assumen en aquesta proposta conjuntament per dir tenim un pla estratègic. Una cosa que no ha passat mai, que la ciutadania pot dir ostres, que està passant que tres grups polítics diferents, tan diferents, s'asseuen en una mateixa taula.
18: Només la consellera trànsfuga de Vox, Maite de Medrano, es va despenjar d'aquest acord.
11: El Partit Popular de Mo exigeix responsabilitats a l'alcalde Héctor Pons per la crisi de l'aigua potable quan es compleixen dos anys de terminis i anuncis incomplerts. 24 mesos després, bona part de la ciutat continua sense aigua bevible.
18: Els populars denuncien que cap de les dues desnitrificadores de la ciutat no estan aportant aigua potable a la xarxa. La portaveu del grup popular del PP, Virginia Victori, critica que les instal·lacions de Malabuja i Sant Climent continuïn sense funcionar, tot i les diferents dates d'arribada d'aigua potabilitzada que s'havien promès a finals de 2025. Victori ha reclamat transparència i explicacions sobre quin és el problema real i quan estaran en marxa. A més, també denuncien anunciar obscurantisme en altres mesures que ha dotat el govern local per pal·liar la manca d'aigua potable. Escoltam, Virginia Victòria.
21: Aquest estiu, degut a la falta d'aigua, han duit camions cisterna de Mercadal. Han demanat quant de camions, quants de litres. Tampoc han tingut resposta. És a dir, el Partit Popular fa la seva feina. Qui no fa la seva feina és el balde de Mo. Perquè hi ha una falta, com he dit antes, de transparència total fins l'Ajuntament. Nosaltres avui fem la mateixa pregunta que vam fer dos anys. Quan tindrem aigua potable?
18: A més, des del PP assenyalant el cost econòmic que aquesta situació suposa pels veïns i comerciants, el regidor Alfonso Toral calcula que els ciutadans han hagut d'invertir prop de 6 milions d'euros en la compra d'aigua embotellada durant aquests dos anys i ha recordat que el consistori té obligació legal de garantir-ne el subministrament.
11: L'Ajuntament de Mo ha duit a terme un ampli conjunt d'actuacions de manteniment, de reforma i millora a les escoles i escoletes del municipi per posar a punt les instal·lacions abans de l'inici del nou curs escolar.
18: Entre les actuacions principals destaca la reconstrucció de la paret del pati posterior del centre d'ensenyament de la graduada, la impermeabilització de la coberta del pavelló per un valor de 50.000 euros i altres actuacions. Escoltam, el balde de Mo, Héctor Pons.
22: L'Ajuntament de Mo ha invertit 110.000 euros
0: amb millores i manteniment dels centres educatius de primària i infantil del nostre municipi. Hem fet actuacions pràcticament a totes les escoles, qüestions, com us havíem demanat, als equips directius. També hem fet algunes feines de forma coordinada i en la col·laboració de les associacions de familiars d'alumnes, de les AFAs, algunes d'elles per millorar en qüestions de seguretat i altres per millorar el confort i el benestar de tots els alumnes d'aquestes etapes educatives.
18: El centre de Tramuntana s'ha instal·lat el gest artificial al pati amb una inversió de 16.000 euros, mentre que el Col·legi Mare Déu de Gràcia s'ha millorat el paviment de la zona del ficus, s'ha instal·lat gest artificial, s'ha creat una zona nova d'ombra i s'ha renovat el parallamps. També s'han executat actuacions de climatització i manteniment als passarells Font i Roig, a l'Escola de Sant Climent i a l'Escola de Cap de Creus.
11: Més de 200 persones van participar dissabte vespre en el sopar a la fresca organitzat a la plaça Miranda de Mó per la campanya Rum Rum la Seat. La trobada va servir per reivindicar la cessió d'ús de l'antiga nau municipal de la Seat per convertir-la en un ateneu popular de gestió comunitària.
18: La iniciativa està impulsada per 25 col·lectius de Menorca vinculats a l'àmbit del circ, la criança, el sindicalisme, l'escalada, la dansa, la música o el teatre, entre d'altres. Les entitats asseguren que comparteixen la manca d'espais per desenvolupar les seves activitats. La jornada va començar amb un passacarrers des de la plaça Miranda fins a la façana oest de l'antiga nau on es va llegir el manifest de l'Ateneu Popular. La proposta planteja un model de gestió comunitària mitjançant una assemblea general formada per representants de les entitats adherides i diferents comissions de treball. Els col·lectius també defensen que l'espai permetria reforçar la xarxa associativa, les relacions intergeneracionals i interculturals, les xarxes de suport mutu i l'economia social. Després de la lectura del manifest, les persones participants van tornar a la plaça Miranda, on es va celebrar un sopar comunitari, una glosada i una actuació musical. La campanya continuarà amb noves activitats. El 25 d'octubre hi haurà un bingo musical i un vermut, mentre que el 28 de novembre s'ha programat un matí de jocs per a les criatures.
11: Recordem, hi ha més informació a partir de les 14:00 a l'hora 14, també a radiomenorca.com, i que a partir de la 1:30 tenim una programació especial precisament per saber la darrera hora informativa de l'actualitat d'aquest decret de la vivenda. Ara fem una pausa i continuem.
2: Stocks fuera en Hipermueble. Durante estos días eliminamos stocks. Sofás, comedores, mesas, sillas, colchones y mucho más. Precios que no vas a ver todos los días. Precios rompedores. ¡Corre! Stocks fuera en Hipermueble. En Alaior, Avenida de la Industria 49.
22: El mejor mueble al mejor precio en Hipermueble.
23: Este otoño, Menorca se disfruta de otra manera. Los últimos días de temporada llegan a Artiem Audax y Artiem Carlos con hasta un 20% de descuento. Vive nuestros Slow Days y disfruta del otoño a tu ritmo. Reserva con el código SLOWDAYS26 en artiemhotels.com.
24: Hoy por hoy, la informació com mai l'havies escoltada.
11: Al ser consumidores, sempre mirem de fixar-nos en aquelles qüestions que interessen, afecten aquelles persones que són consumidors a Menorca, i això toca molts diferents àmbits. Però particularment ara el que ens ha d'interessar és el saber que torna una fira, la Fira Outlet, que posa al nostre abast tota una sèrie d'articles en millors condicions de preu, una bona oportunitat, reuneix a diferents establiments i paradetes, en aquest cas a Ciutadella. Volem saber i tenir un poc més d'informació, i per aquest motiu ens hi hem posat amb la presidenta de l'Associació de Comerciants de Menorca, d'Escome. Reiem amb Joana Torres, bon dia.
25: Bon dia, com va? Com esteu?
11: Molt bé. Una nova edició d'una fira que crec que hi ha molta gent que espera, perquè és un factor d'oportunitat. És un poc allò de... ara podem aprofitar que hi ha d'un costat aquest doble efecte, que hi ha moltes diferents paradetes de comerços que participen, i d'altre, que ho fan amb producte a bon preu.
25: Sí, la veritat és que és una oportunitat molt, molt important. Era una fira que en el seu moment va sortir de l'Ajuntament de Ciutadella i que per diverses circumstàncies s'editava a les darreres ocasions a cada establiment. I nosaltres sempre hem estat des d'Escome un convençuts de que la concentració de botigues dona valor en el comerç local i a l'hora de donar valor dona visibilitat i és més fàcil i més còmode per tothom, perquè si has d'anar punt per punt a diferents àmbits no és tan fàcil. A la qual nosaltres, des d'Escomet, la quarta edició que organitzem, celebrat, i la veritat és que cada any ha estat un èxit, esperant que sigui un èxit i que la gent, o el client, pugui gaudir d'aquestes promocions, d'aquestes ofertes, d'aquests avantatges que duim en aquests puestos i en aquesta fira.
11: Els comerços que participen són Ajudes Tècniques, Calçats Mahó, Azul Illa, Cana Joan a Menorca, Confecciones Caimaris, Ecològica de Menorca, Esparteria Can Magí, Íntim, Luna Infantil, Luna Moda, Magda Roba Interior, Nurca Kids, Perfil, Cedela, Sabateria i Modes Molí i Top Esports. Només diguent aquests noms, hi ha molta gent que ja coneix o reconeix els comerços, però també es fa també un poc una idea del que podrà trobar, no?
25: Sí. Vull dir, és una fira oberta a tota Menorca. Tenim, per exemple, Es Molí, que és de Sant Lluís, Íntim, que és de Ló, i gent de Ciutadilla. I el que volem és que amb aquest anunci, si tu necessites una sabata, et saps que a Can Magí es portaria a entendre, o Es Molí a Sant Lluís. I si necessites altra roba o... De tota edat, tens oportunitat amb tots aquests comerços que hi assistim a poder gaudir un poquet de tot. I amb un recinte aclimatat, tancat, resguardat de possibles alteracions meteorològiques, puguis estar còmode i puguis gaudir d'això, de promocions que sempre ens van bé, i més en l'economia que per desgràcia estem vivint tots.
11: M'imagino moltes famílies que pensen, per exemple, en el tram escolar dels seus fills, per tant, en anar comprant la roba que necessiten, perquè, a més, creixen i canvien molt sovint, i per això sempre és interessant aprofitar, com dic, el tema del moment outlet. I, a més, precisament per això, perquè penseu en l'àmbit de famílies, heu preparat un poc que tot resulti més fàcil perquè les famílies puguin venir els dies 2, 3 o 4 d'octubre a la fira, a l'entorn del que és el cinema Moix Negre, i que allà ho tinguin fàcil. I per aquest motiu estreneu activitats, diguem, gratuïtes per als més petits.
25: Sí, cada any hem intentat fer activitats que el pare, la mare, l'àvia, el tutor, en aquest moment de la criatura, pugui gaudir de comprar en plena llibertat i en comunitat, i l'infant que dugui o que li faci ganes venir pugui estar també entretingut. I per això tenim els divendres i el dissabte cap vespre tallers de pintacares, i el dissabte matí i el diumenge de matí un taller molt llevat, vull dir que pot venir un fiat de 2 anys com un de 8 i tenir una activitat dirigida, i a la vegada per donar valor a tot el que és el comerç local i la importància que considerem des d'Escome que té, hem preparat i hem redissenyat el conte que pertany un poc a l'associació, que és La Monada Màgica, que aquesta edició l'hem renovat a Gemma Contreras i que el farem visible a les 12 del migdia de dissabte. I com a cloenda, el grup folclòric d'Esborn el diumenge de matí ens farà unes ballades que ja són tradicionals, perquè aquestes 4 edicions que organitzem sempre hi ha aquest punt que és un poc nostre de gaudir d'aquestes coses que són de Menorca, que és com es fandango i els grups que ens animen. A la qual us convidam que per favor vingueu, encara que sembla que no necessitem res mai, quan podem fer una volta i podem gaudir d'un espai com la sala multifuncional que l'Ajuntament manté i m'accedeix, pugui també en un moment donat visualitzar alguna cosa i ho pugui aclarir a bon preu.
11: Aquesta paraula, outlet, deixa, diguem-ne, en la ment de moltes persones aquest concepte del moment en el que trobem articles que són bons, són de qualitat, el que passa és que estan com a de sortida d'estoc, no? I per aquest motiu els preus particularment més econòmics o assequibles és aquesta gran oportunitat per a la majoria de nosaltres. I a més, com dic, en un moment de l'any en el que ve la mar de bé, la quarta edició d'aquesta fira, entenc, mostra que és necessari també que hi hagi una continuïtat a futur, no?
25: Bueno, per nosaltres és molt important. Ascomi dona valor molt en el comerç local i sobretot en aquest comerç que és continuista durant tots anys. La majoria dels que hi som presents, molts som comerços que durant tot l'any intentam estar oberts en les dificultats que s'ha dut. I aquests anticipos a una temporada com és ara, que ja som dins de tardor, que ens atracam a l'hivern, i poder oferir productes de supercalitat al millor preu, crec que és un tàndem que tant va bé en el client com en altres mateixos. És una manera també de llevar restos, te queden poques unitats d'un article i el lleves, tu crees líquides com a empresa, el client gaudeix de bon preu i de molt bona qualitat i torna al cicle, vull dir, perquè nosaltres tenim líquides per on comprar per cara a l'estiu que ve i tot això és una economia que circular que és molt important i sobretot a Menorca.
11: Doncs recordin, 2, 3 i 4 d'octubre, divendres, dissabte i diumenge. Per cert, l'horari és de 9:30 del matí a 21 hores, excepte el diumenge, que és fins a les 2:30, i és a la sala multifuncional del Canal Salat, Ciutadella. Fàcil d'arribar-hi, de trobar un aparcament i de mirada. No sé si ja passarà no deixar córrer aquestes oportunitats. M'imagino que el primer dia tal vegada hi ha més embús, no? Que molta gent tal vegada vol mirar de veure les millors ofertes.
25: Bueno, sempre el divendres és el dia que, sobretot quan obrim, que la gent que té clar que necessita una cosa ve, mira i òbviament, el 100% sol estar allà. Sempre tot se reposta a mòbil. Nosaltres, l'espai és el que és i va repostant, però, bueno, les millores ofertes sempre, o amb un 90% es trobes un divendres a les 10 del matí, a les 9:30 del matí, quan t'obrim. Vull dir que és superimportant venir. És igual el moment, però trobar una estoneta per venir és important per tots.
11: Ens ho hem comentat avui amb la presidenta d'Escome, Joana Torres. Gràcies per haver-nos acompanyat i molt bon dia.
25: Moltes gràcies a vosaltres per donar valor en el comerç local.
3: Hay precios que no vuelven. En Country Eye estamos de liquidación de stock con descuentos de hasta el 70%. Muebles, sofás, colchones, decoración, textil y mucho más a precios de liquidación. Pero date prisa, son las últimas unidades. Country Eye, en Alaior, avui y siempre, amb tu.
4: Aquesta tardor, Moda Multiòptiques presenta la nova col·lecció d'ulleres i accessoris. Vine a descobrir-la i endú-te dues ulleres graduades Mo amb antireflector per només 109 euros. Les últimes tendències en disseny, amb la millor qualitat i el millor preu. Només a Multiòptiques.
6: El nostre horari ininterromput és de 8:30 del matí a 8 de la tarda. Vos esperem a Mahó Ses Moreres 25 i a Ciutadella Ses Voltes 31 i Plaça d'Espins 6.
8: Serveis Socials Balears, empresa menorquina especialitzada en l'atenció a les persones. Fa més de 20 anys que cuidam i acompanyam els nostres majors, amb serveis a tots els municipis de Menorca. Vine a conèixer-nos al centre de dia Elena Maseras, al web serveissocialsbalears.com o telefona al 971 35 93 93. Serveis Socials Balears, t'escoltam, t'orientam i t'ajudam.
9: Hay sabores que llevan una isla entera dentro. Descúbrelo en Micat Restaurant Menorquí, en el Hotel Casas del Lago Calambosc. El chef Luis Valls crea una propuesta de alta cocina con productos kilómetro cero y la esencia más pura de Menorca. Mediterráneo, territorio y emoción en cada plato. Micat, el sabor más auténtico de la isla.
1: En Osim Informática damos solución a sus problemas informáticos con nuestro servicio técnico. Configuraciones, redes, wifi, tanto para dispositivos de su hogar como los de su empresa. Todo en PCs de sobremesa, portátiles, impresoras, periféricos y toners y cartuchos de recambio para infinidad de impresoras. En Osim Informática somos informáticos. A su disposición en Pere Cortés 40 de Ciutadella.
5: Es la una, las 12 en Canarias.
7: Finalmente no es uno, son dos decretos sobre vivienda que el Congreso debe votar este próximo viernes. Dos decretos que se van a detallar en los próximos minutos en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Dos decretos y dos titulares de momento. PSOE y Sumar pactan prohibir los desahucios a las personas vulnerables hasta el año 2030 y se prorrogan los alquileres que venzan ahora hasta el año 2028.
5: Hora 14, en la SER. Con Javier Casal.
7: Buenas tardes a todos. Edición especial de Hora 14 con el llamado decreto Mari Carmen, que finalmente serán dos decretos que se van a votar previsiblemente el próximo viernes en el Congreso. La reunión del Consejo de Ministros ha retrasado esta mañana su inicio. Finalmente, PSOE y Sumar han sellado un acuerdo poco después de las 11 de la mañana. Ahora vamos a ir a Moncloa. Antes, los detalles que conocemos de esos dos decretos con esas dos medidas destacadas que frenan los desahucios a las personas vulnerables y que extiende la prórroga de los alquileres hasta el año 20 y que limita también la compra de viviendas por los llamados fondos buitre. Ampliamos. Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes, Casal. Sí, el Consejo de Ministros ha aprobado dos reales decretos ley. A esta hora sabemos que el primero incluye cuatro medidas fundamentales: la protección frente a los desahucios ampliada hasta el año 2030 y también la prórroga de hasta dos años en los contratos de alquiler en vigor. Recoge además dos propuestas para intervenir el mercado: la prohibición de la compra de vivienda por parte de fondos buitre hasta 2028 y la regulación del alquiler de temporada y de habitaciones. El segundo decreto incluye la renovación automática, en los contratos de los alquileres, es decir, la creación de esos contratos indefinidos. Esta, hay que recordar, era una de las reclamaciones del sindicato para tratar de dar estabilidad en el mercado del alquiler.
7: Estas son algunas de las medidas que tenéis ya en la portada de cadenaser.com, aunque ya digo que ahora habrá que esperar a las explicaciones, a los detalles que ofrezca la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y buscar respuesta también a una pregunta fundamental: si además del acuerdo con Sumar se ha logrado meter en esa ecuación a Junts. Estamos en Moncloa. ¿Alguna pista ahí? Guillermo Lerma, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
12: ¿Qué tal? Buenas tardes, Casal. El Gobierno espera evidentemente que los dos decretos tengan los apoyos necesarios para su convalidación en la Cámara, pero el detalle y la redacción de los textos se está terminando aún de perfilar. Tras el acuerdo alcanzado primero en el seno de la coalición, cuando estén listos los decretos se entregarán a los grupos parlamentarios. El Ejecutivo no tiene, por tanto, la garantía de que sean aprobados, pero a lo que apelan en el PSOE es a la altura de miras de los socios parlamentarios.
13: Como saben, se ha llevado trabajando los últimos días durante muchas horas para tener apoyos suficientes para sacar adelante los decretos y esperemos que, altura de miras políticas, esperemos que los grupos parlamentarios estén a la altura de las circunstancias.
12: El Gobierno asegura que ha hecho su tarea incluyendo en esos textos las medidas que venían reclamando todas aquellas personas que se han acampado en la Puerta del Sol con esas protestas. Ahora apelan a la responsabilidad de los grupos parlamentarios para que el Congreso no sea una oposición al paso que ha dado hoy el Consejo de Ministros.
7: Volveremos a Moncloa en cuanto arranque esa rueda de prensa. Esta mañana, sin conocer el texto, Feijóo ya decía que el Partido Popular va a votar que no a esos decretos.
26: Ocho años de rumbo equivocado en vivienda, como ustedes imaginan, no se va a solucionar con el decreto que en este momento estará discutiendo los socios que conforman el Consejo de Ministros. El daño que ha hecho este gobierno no lo van a reparar los culpables. Es decir, este gobierno.
7: Un no sin conocer tan siquiera, como digo, los textos definitivos. Textos que tampoco conocen el resto de grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados. Allí nos vamos, Josué Coello. Sorpresa por el acuerdo, suspensión de las ruedas de prensa de Sumar. Y ahí, digamos que van llegando a cuentagotas las noticias, ¿no?, sobre los textos, sobre estos decretos que salían de Moncloa. Josué, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
27: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Sí, el acuerdo entre PSOE y Sumar en la elaboración de estos dos decretos ha sido tal sorpresa para el resto de grupos políticos que nos dicen desconocen el contenido de los textos pactados dentro de la coalición. Nos dicen incluso que han conocido los detalles por los medios e incluso formaciones como Junts, Esquerra, Podemos o el PNV nos trasladan que a esta hora no han recibido ninguno de los dos textos. Maribel Vaquero es portavoz Jerchale.
0: Tenemos todavía el contenido de los decretos, como sabéis, parece ser que acaba de finalizar ahora el Consejo de Ministros. Lo que sí hemos estado hasta el final hablando con el gobierno, intentando negociar, porque para nosotros es muy importante parar a los fondos buitre, parar los desahucios.
27: El pleno del próximo viernes en el que se va a debatir y votar estos dos decretos comenzará a las 11 de la mañana.
7: ¿Y alguna novedad en Junts que son elemento clave, llave de paso, para que ese viernes salgan adelante estos textos? Estamos en Barcelona, ¿cómo respiran en Junts? Laura Pons, ¿qué tal? Buena tarde.
14: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues en Junts dicen que aún no tienen el texto del decreto, que quiere leer la letra pequeña y estudiarlo con calma, así que prudencia por parte de los de Puigdemont, que consideran que el hecho de dividir un decreto en dos ya es un movimiento que como mínimo sorprende, hablan de invento. Sin embargo, esta mañana Miriam Nogueras en Catalunya Radio ya decía que se debía aprobar un primer decreto con el mínimo común denominador y seguir trabajando.
15: Hem de poder ser capaços de fer un primer reial decret amb mesures que coincidim tots i seguir treballant per posar-nos d'acord amb
14: Debemos
15: altres.
14: Debemos ser capaces de aprobar un primer decreto y seguir trabajando, decía Nogueras. Los de Puigdemont quieren estudiar el texto antes de pronunciarse. Recuerdan que lo más importante es proteger a los pequeños propietarios.
7: Esto es Hora 14, es la 1 de la tarde y 5 minutos. Ahora mismo en la Puerta del Sol, en este día clave para la vivienda, está compareciendo la portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid.
16: Paso a paso. Entonces, más allá de ese texto que veamos mañana, que como decimos, tiene que ser el Real Decreto sin una sola coma cambiada, ya les hemos hecho el trabajo durante demasiado tiempo, llevan todos esos textos en un cajón desde que se los hicimos hace años, no tienen que cambiar nada, solo aceptar lo que el pueblo le está pidiendo, le está exigiendo y no tienen otra, pero más allá de eso, esto continúa. Esto solo
7: prudencia ahora mismo entre los organizadores, las impulsoras de esta acampada en la Puerta del Sol, en el kilómetro cero. Este grupo, el Sindicato de Inquilinas, asegura que primero quiere leer el texto y que luego actuarán en consecuencia. Pero de momento hemos escuchado a su portavoz en Madrid, a Valeria Racu, decir que ni un paso atrás, que no van a renunciar a ninguna de las medidas que habían planteado. Estamos en Sol. En principio, estas son las primeras reacciones, los primeros titulares que estamos contando a partir de los datos que tenemos ya de este doble decreto. Allí está María Rivas, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
17: Buenas tardes, Casal, que hay mucho ruido aquí en la Puerta del Sol. Pues ahora mismo lo que sabemos en esas, escuchábamos a la portavoz del Sindicato de Inquilinas, hemos podido hablar con algunos de los manifestantes, de los que llevan aquí pasando varias noches, y bueno, ante esos primeros titulares hay un poco de incertidumbre, de duda, quieren esperar a conocer más detalles para valorar este acuerdo.
7: Es la primera lectura que se está haciendo allí en la Puerta del Sol, como digo, de momento mucha cautela, mucha prudencia a la espera de conocer los textos. Textos definitivos, está por ver qué pasa ahora con esa acampada de Madrid.
5: Hora 14. Las noticias de la una.
7: Lo digo porque la Comunidad de Madrid avisa, emite ya una comunicación a la delegación del gobierno y le pide a la delegación que actúe o de lo contrario, si no se levanta la acampada en un plazo de 48 horas, emprenderán acciones legales. Sana Iriarte, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
19: Pues así es, 48 horas dan a la delegación de gobierno para el desalojo de la acampada. De

0: des d'un punt de vista o aspecte pròpiament de souvenir, sinó tal vegada que la fotografia sigui un vehicle per mirar de fer arribar una visió del perdemó i també una reflexió. Entenc que és un poc així, no?, la voluntat de la conversa que mantindrem ara al nostre temps de ràdio.
1: Sí, ho dius bé, crec que has acertat amb tot el que deies, Lluís. O sigui, la fotografia pot ser una eina com moltes altres, però moltes, i té moltes utilitats, i en aquest cas nosaltres hem organitzat un certamen de fotografia narrativa que intenta provocar que les fotografies, les imatges aquestes parlin i ens expliquin coses més enllà de que contemplin un paisatge bonic, bucòlic, una estètica perfecta, però bueno, que a més ens puguin explicar històries. I en aquest cas, històries que nosaltres demanem, que hem demanat als participants d'aquest certamen, és que parlin de quines pressions té esport d'amor, quines preocupacions té esport, diguem, com si parlem d'esport com una persona, què és el que li preocupa, què és el que li fa patir. I bueno, pues, aquestes fotografies, justament, te puc avançar que han complert el seu objectiu de perfecció.
0: Si vols, podem comentar-ne alguna. Per exemple, fem una foto. Vinga, tenim una foto del Port de Mó allà en la que sí. Es veu què? Què veiem al Port de Mó ara?
1: Ara fem aquest exercici de creació d'imaginació, eh? Vale. O sigui, bueno, doncs t'anem a plantejar un cas hipotètic completament inventat, perquè no volem desvelar cap tipus d'informació abans de l'entrega de premis, d'acord? Però jo imaginaria ara mateix un fons marí arrasat. M'imaginaria una fotografia, perquè també les fotografies són tant de superfície com de fons marí. Mira, justament la setmana passada vam estar en el campionat nacional, no?, per tenir la sort de participar en una taula redona en el campionat nacional de fotografia submarina, i justament la taula redona anava que moderaves tu, i anava de conservació marina i la fotografia com una eina per facilitar la conservació. Pues la fotografia que imagino jo és dels fons marí, justament, i aprofito i aquesta idea d'un fons marí arrasat per unes obres, perquè s'han tirat unes pedres, s'han tirat uns materials que han provocat pues, la mort i la desaparició d'algunes o de moltes espècies que hi habiten i que hem de tenir en compte. Per tant, la fotografia, aquesta fotografia que imagino, intentaria mostrar aquesta imatge.
0: Estem reient d'un port natural que és particularment gran. Per tant, ara jo seguim imaginant, faig la meva foto, i en aquesta posem una foto en la que es veu el port de banda a banda, no?, per veure-ho tot i donar-nos compte de com s'omple de moltes diferents coses.
1: Sí, que important tenir-ho tot en compte i no només algunes coses, alguns detalls, no? Sí, que xula, que xula.
0: Quan sabrem concretament el moment que es faci l'entrega de premis? Heu preparat un acte, dia i hora i endret allà on es farà?
1: Mira, Lluís, sí, efectivament, aquest divendres, per tota la gent que tingui ganes de venir i veure aquestes fotografies i aquests autors que hi ha darrere d'aquestes fotografies que han intentat mostrar esport tal com nosaltres demanàvem en aquest certamen, bueno, pues es podran veure aquest divendres, dia 2 d'octubre, a partir de les 6 de capvespre. Llavors, a les 6 s'obriran portes en el Museu de la Mà del Castell, a Talassa, Museu Marítim, que és un entorn de pedreres precioses de marès on hi ha recollit tota una història d'esport i de la cultura marinera. I allà, em pensa que seria un lloc preciós per poder fer-ho, i gràcies a l'Ajuntament del Castell que ens ha cedit aquest espai, i farà 2 mesos l'exposició ja. Els cap de setmanes d'octubre i novembre se podrà anar a veure tant la part de Talassa i l'exposició permanent com les nostres exposicions aquestes de fotografies de la campanya Recuperem Esport d'Amor. Però, bueno, aquest divendres és especial i perquè es revelaran quines són les fotografies finalistes i les 3 premiades, perquè recordem que hi ha 3 premis que es consideren les fotografies diguem major més valorades. El jurat ja s'ha reunit, te puc avançar, i ja hi ha uns resultats, però no es desvelaran fins aquest divendres, que és el dia que han triat per fer tota aquesta cerimònia. I llavors divendres hi haurà l'entrega de premis també, Lluís, bueno, un petit convit després, a posterior, per compartir tots aquesta xalada que hem fet amb el certamen de fotografia, que tant fotògrafs com organitzadors, com jurat, com altra gent col·laboradora, crec que tots ens hem passat molt bé aquest estiu.
0: I a més, l'exposició, les fotografies, tot plegat té un motiu, que és un poc la de dir, des del GOP estem intentant reclamar, mirar amb altres ulls el Port de Mó, intentant entendre que hem de poder aspirar a un port que sigui tal vegada millor o diferent, no? D'aquí les diferents visions o les fotografies que miren aquest Port de Mó. I com és un poc tot això cap a on ens ha d'endur? Comentàveu en el seu moment que enteníeu que hi havia molta pressió especulativa o a nivell de tema de treure diners de les activitats que es fan al voltant del port, i això tal vegada el plantegeu que es faci, o que la motivació per al que fa referència al tema del port aquí al futur no sigui tan així.
1: Exacte, Lluís, totalment. Nosaltres, des del GOP, com que nosaltres som una entitat ecologista amb objectius de conservació de la naturalesa, diguem, nosaltres ens fixem molt en la part més de valors naturals i ecològics d'esport, però també, com que tenim moltes mancances en altres àmbits, i esport, com deies tu, si fas un zoom out, Si fas una mirada a l'engròs i en general i intervenen tantes temàtiques que fa que hi hagi una quantitat de valors tan gran, això nosaltres ens hem ajuntat amb altres entitats que totes miram miram amb preocupació, diguem, el futur d'esport de cadascuna dels seus àmbits, però totes amb aquest objectiu comú. Hi ha Amics de la Mà d'Esport d'Amor, hi ha Casetes de Vorera, hi ha el Junquet, que són uns amarraments públics, una gent que demana la gestió directa dels amarraments, i nosaltres, no? Llavors, a partir d'aquí, nosaltres ens vam juntar, vam intentar fer una sèrie de propostes. Primer de tot, identificar què és el que ens preocupava, i després fer propostes de gestió alternativa. Sobretot, doncs, amb aquesta línia que deies, clarament, ara ho podem veure any per any, els amarraments creixen i la massificació nàutica s'intensifica. I això què vol dir? Bueno, que és que la rendibilitat, és el que deies tu, al final el valor econòmic és el que està movent la gestió portuària. I veiem que hi hauria d'haver altres valors, no només l'econòmic, que intervenguin a l'hora de prendre decisions de gestió d'esport. Si entenem que hi ha zones que ha de ser d'ús intensiu, perquè hi ha d'haver el cos nou on se facin una sèrie d'activitats pròpies d'un port esportiu, d'acord, però no tot esport, per exemple, així com està classificat ara mateix en l'ordenació portuària. Veiem que tant a cada taulera com en el cos nou, com en el moll d'en Reiners, s'hi poden fer el mateix tipus d'activitats, perquè l'ordenació territorial que gestiona, el pla d'ordenació que gestiona esport, així ho identifica i així ho senyala. Llavors nosaltres dèiem, bueno, anem a identificar quins són els espais que encara conserven valors naturals o patrimonials i separar-ho d'aquests altres espais que tenen uns usos intensius i que s'hi poden fer determinades activitats, no? Llavors, aquesta seria una possibilitat. Una altra possibilitat, això que comentàvem, la gestió directa dels amarraments. Si està passant una problemàtica de cada vegada més grossa, que és que se cedeixen la gestió dels amarraments a empreses privades. Què passa amb això? Que pugen els preus, li treuen una rendibilitat econòmica molt gran amb molt poc temps, tenen uns beneficis molt elevats. I això, qui s'acaba podent permetre accedir en aquests amarraments, són gent que té aquesta capacitat adquisitiva, que alhora té eslores, té embarcacions amb eslores bastant més grosses que les que identificam com a nàutica popular o nàutica social. Llavors, això és un altre model de gestió que també plantejam, que augmenti la gestió directa i que deixi de guanyar metres o quilòmetres, quasi, els amarraments de gestió privada.
0: Doncs ja sabeu, a partir de les 18 hores, al Museu Terrasses Castell, el lliurament, s'enceta un poc aquesta exposició de fotografies, es lliuren els premis, i ja ens donarà per continuar xerrant i també entre tot, per passar una bona estona. Oriol Radelga, gràcies per haver-nos acompanyat i fins llavors.
1: Bueno, fins llavors. Nos veiem divendres i que tinguis bona setmana, Lluís. Tingui també una abraçada forta. Menorca és tan
2: bonita. Ha llegado el momento de renovar tu hogar. En Neima liquidamos nuestro stock. Sofás, colchones, canapés, butacas y muebles con descuentos de hasta el 70%. ¿Sí? ¿Has oído bien? ¡Hasta el 70%! Últimas unidades hasta agotar existencias, con entrega inmediata, transporte y montaje gratis y financiación hasta 18 meses sin intereses. Neima, en Alaior. Tu hogar, el mejor lugar del mundo.
3: Atención familias, la vuelta al cole ya está en Memphis. Chándales, pantalones, sudaderas, conjuntos y batas para el cole. Todo lo que necesitan tus hijos para empezar el nuevo curso está en Memphis. Cómodo, práctico y al mejor precio. Este septiembre prepara su vuelta al cole en Memphis. Tiendas Memphis, volvemos al cole contigo.
4: Para ti y también para ti, en Eroski te damos la berenjena rallada granel a 2,19 euros kilo, el lomo de cerdo al corte a 5,99 euros kilo, la merluza Dino a 2 kilos a 9,95 euros kilo y la empanada de pollo bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
5: Descubre Godai, el restaurante japo-menorquín del chef con estrella Michelin Julián Mármol. Prueba el menú degustación o ven a comer a la carta solo los platos que más te gustan. Godai, creaciones sabrosas acompañadas de cócteles con vistas al puerto deportivo. Reserva ahora en www.godaimenorca.com. Te esperamos en el lago de Cala en Bosch.
6: Unitat de Medicina Estètica a Hospital Joaneda Ciutadella i Clínica Joaneda Mahó, amb la doctora Alba Ruiz, especialista en Medicina Estètica. També ens acompanyen les doctores Luz Araujo i Valeria Ulloa, expertes en Medicina Estètica i Ginecologia Estètica. La nostra activitat mèdica està garantida per un entorn hospitalari. Concert i cita prèvia a Clínica Joaneda Mahó al 971 35 11 15 o l'Hospital Joaneda Ciutadella al 971 48 15 00. La primera visita informativa és gratuïta.
7: Twitter. 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, 4 de enero, 5 de enero, 6 de enero. Y así durante todo el 2026. El Kia EV3 podrá presumir cada día de ser el mejor coche del año, según el diario ABC. ¿Quieres saber por qué? Ven a tu concesionario Kia más cercano y descúbrelo.
8: Kia. Movement that inspires.
7: Ven a Cirasa Auto Center, concesionario oficial Kia en Mahón o visítanos en kia.com.
9: Stocks fuera en Hipermueble. Durante estos días eliminamos stocks. Sofás, comedores, mesas, sillas, colchones y mucho más. Precios que no vas a ver todos los días. Precios rompedores. ¡Corre! Stocks fuera en Hipermueble. En Alaior, Avenida de la Industria 49.
10: El mejor mueble al mejor precio. En Hipermueble.
11: Dedicatoria. Amb Bep Portella.
12: Hola, molt bon dia, bona hora, bon estiu. Bueno, un estiu que ja anem cap enrere. Des de l'inici d'aquestes dedicatòries musicals estivals, totes les cançons han estat en anglès, en castellà o en anglès traduït a l'espanyola. No m'ho ha d'estranyar. Als anys 60, les altres llengües espanyoles no tenien una projecció en el món de l'espectacle. Avui portaré un dels pocs grups pop que també va fer algun tema en català. Un dels més humils barris de València és el Cabanyal, un barri de mariners en cases de dues i tres altures construïdes majoritàriament durant el segle XIX i inicis del segle XX. Un barri històric que avui gairebé s'ha esborrat del mapa per l'ampliació de l'Avinguda Blasco i Banyes fins a la mà. Ampliació que s'han duit carrets sencers, edificis com la Llotja i més de 1.500 habitatges. Els anys 60 era un lloc una mica abandonats, abandonat a la seva sort per les autoritats municipals, però aquests anys Espanya sencera fa pop i milers de grups es formen a tot el país. I el Cabanyal, aquest grup es diu els 5 xics, els 5 nois. Tot això ve a compte del context amb què es mouen, molt diferent dels barris acabalats i ambients universitaris on neixen en el mateix temps molts dels grups importants valencians i madrilenys. La primera formació del grup data de 1965. El seu estil inicial és una mica tosc, música garatge, amb versions de temes estrangers i també amb alguns temes propis. Després de fer-se amb els modestos i suats balls dominicals dels seus barris, donen el seu primer salt a la fama quan guanyen el primer premi en un festival de conjunts nous en el Teatre Ruzafa.

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias.
1: La Ventana de Baleares, con Chus Navarro.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Todo pasa por esos dos decretos de vivienda. El gobierno quiere convalidar este viernes en el Congreso el decreto del alquiler indefinido y el que frena los desahucios hasta el año 2030. En la plataforma de afectados por la hipoteca, su abogada, Gloria Olmos, cree que esas dos iniciativas son fundamentales en Baleares, sobre todo una comunidad especialmente afectada por el drama de la vivienda.
3: Era una petición, una reivindicación que hacía tiempo que se estaba realizando por la cantidad de desahucios que viene habiendo, sobre todo en esta comunidad autónoma. Es que por lo menos en La Paz, y luego la renovación de los alquileres, o sea, la renovación automática también aquí en esta comunidad autónoma, pues es una medida que contribuiría estabilizar un poco la precaria situación en que se encuentran los alquileres, y de esta manera garantizamos una estabilidad contractual.
2: De momento, cautela por parte de la PA, y es que, recordemos, habrá que esperar finalmente si esas medidas se aprueban y se aplican.
3: Que realmente se vote el texto tal y como ha salido, o que se enmiende posteriormente en el Parlamento y que realmente no sea así. Entonces habrá que ver hasta qué punto estas medidas, pues que realmente cuando se tengan que plasmar sean eficaces.
2: Hay más voces en el sindicato UGT. En Baleares, su secretario Pedro Omar espera que salgan adelante los dos decretos y también aplaude la movilización ciudadana.
4: Es una buena noticia la sola iniciativa. Es una lástima que el propio sistema no se anticipe a una cosa que era un clamor popular y que ha encontrado en Mari Carmen un símbolo para su desgracia. Esperemos que el hecho de haber partido el decreto en dos no suponga un anticipo de que uno de los dos vaya a caer.
2: Está por ver finalmente el respaldo que tendrán esos decretos, que recordemos tienen que ser ratificados en el Congreso de los Diputados. Y en el Parlamento hay de nuevo reproches entre gobierno y oposición a cuenta de la vivienda. Es martes 29 de septiembre. Pues allí en la Cámara Autonómica, como decimos, cruce de acusaciones entre gobierno y oposición. Marga Proens, presidenta del Ejecutivo.
5: No es raro que lo que criden aquests nous del 15M, que se manifesten contra el del 15M, que ara estan governant, sigui gobierno progressista, hipòcrita i rentista.
2: Lluïsa Pesseguía, de Més per Mallorca.
6: Surti del seu mantra ideològic, surti de les ordres que li donen el seu partit des de Madrid i obeeixi el crit del carrer que li demani que davant un mercat desbocat que mos castiga per ser llencs, vostè se posi en el cap davant i intervengui aquest mercat que va en comptes de qualitat de vida, de sa vida, de sa gent que vivim a les Illes Balears.
2: Eso es lo que le pide Lluïsa Pesseguía. También peticiones desde el PES y PSOE. Iago Negueruela le traslada esta petición concreta a la presidenta Proens.
7: Ahora mismo tenemos un gobierno de España que dice no a los fondos buitres, sí a evitar desahucios, y una Proens que no dice nada. Nosotros lo que exigimos es, ya que no hace nada, que vote que sí. Que si somos la comunidad autónoma más afectada, que le diga a sus diputados que voten que sí en el Congreso de los Diputados. Somos los más afectados, necesitamos valentía. Que no se esconda, que levante la cara una vez por Baleares y ante Feijóo, que sea capaz de hacer lo que no ha hecho durante 3 años, que es tomar medidas para solucionar el problema de la vivienda.
2: Más cosas. Ibiza tiene, según las cifras del Observatorio de la Vivienda, 75.500 viviendas y Formentera 5.000. Eso es una vivienda para cada 2 residentes. En los últimos 30 años la población ha crecido más de un 82% en Ibiza. Radio Ibiza, cuéntanos, Víctor Guerrero.
8: El director general de vivienda del gobierno, José Francisco Reinés, que ha presentado los datos del Observatorio en Ibiza, destaca también la diferencia entre el precio que paga por una vivienda un ciudadano español, poco más de 304.000 euros, y lo que pagan los compradores extranjeros, que supera los 548.000, lo que dispara el precio medio hasta rozar los 400.000 euros.
9: Y de todas estas compraventas que se hicieron en 2025, 5, la media por la que compra un piso un ciudadano nacional, por lo tanto un español, es de 395.000 euros, 396.000 euros, alrededor de esa cifra. En cambio, un ciudadano extranjero, la media que ha comprado un piso en Ibiza es de cercano a 650.000 euros.
2: Gracias, Víctor. También en Ibiza, una turista británica de 81 años ha fallecido ahogada este martes en la playa de Serena el Gros, en Portinach. Según han detallado fuentes municipales, la mujer estaba alojada en un establecimiento hotelero de la zona. Los taxis de Menorca anuncian que a partir de mañana solo van a dar servicio exclusivamente a las paradas autorizadas, dejando de atender las llamadas de los centros de reserva. La medida llega como respuesta a la negativa del Consell a reunirse con ellos para actualizar las tarifas del servicio. Radio Menorca, Edu Zendán.
10: Según el sector, Menorca es la única isla de Baleares que mantiene los precios congelados desde 2021. Los representantes de la Federación Empresarial Balear de Transportes en Menorca aseguran que han presentado anualmente estudios económicos al Consell para justificar una revisión de tarifas, pero denuncian que no han obtenido respuesta. La medida se mantendrá, aseguran, hasta que el conseller de Movilidad, Juan Manuel Delgado, acepte reunirse con ellos. A esta situación añaden el incremento de los precios del combustible y de los costes de mantenimiento de los vehículos. Según sus estimaciones, esto ha provocado pérdidas de entre un 20 y un 25% que ponen en riesgo la viabilidad de la actividad. El sector pide comprensión a los residentes y visitantes y recomienda a los usuarios que necesiten un taxi que se dirijan directamente a las paradas habilitadas en los distintos municipios de la isla.
2: Gracias, Edu. Ha fallecido la periodista mallorquina María Lluïsa Suau a los 87 años, considerada una de las pioneras de la televisión en Baleares al ser una de las primeras presentadoras del informativo Elea a finales de 1979. Y mañana en la Fundación Juan Mar de Palma dos periodistas van a conversar. El periodista Andreu Manresa va a entrevistar a Juan Luis Cebrián. Ambos van a analizar el papel de los medios de comunicación. La cita a las 6 de la tarde. Ya saben, la charla es gratuita. Son las 7:26.
1: La Ventana de Baleares.
11: Hoy parece una locura traer un hijo al mundo.
12: Para mí una locura es renunciar a lo que siempre has deseado. Por eso lo vamos a tener, porque sé que podemos.
13: Porque ahora en FIAC Seguros te ofrecemos nuestro seguro de salud con los mejores centros y profesionales y todos los servicios que necesitas con 2 meses gratis. FIAC, 5 letras que dan tranquilidad.
14: Confía en los expertos para alcanzar tus metas. Confía en Bancamark, con 100 años de experiencia para ayudarte a tomar las mejores decisiones. Así es como se crece. El valor de los buenos consejos. Bancamark.
15: En perspectiva, con Miquel Roca y Francesc Casadesús.
2: Pues un mes más con nosotros analizando la actualidad, Miquel Roca, psiquiatra, profesor de la universidad. ¿Qué tal, Miquel?
16: Hola, buenas tardes.
2: Francesc Casadesús, profesor también de la Universidad de Filosofía. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Francesc.
17: Volvemos, buenas tardes.
2: Bueno, PSOE y Sumar, ya saben, han acordado dividir las medidas de la vivienda en 2 decretos. Esas medidas aprobadas incluyen, por ejemplo, la protección frente a los desahucios, ampliada hasta 2030, también la regulación de alquiler de temporada y habitaciones, la prohibición de la compra de fondos buitre hasta el 2028. Vamos con esa primera lectura de los decretos. ¿Qué os parece? No sé si son suficientes esas medidas y si llegan tarde y, sobre todo, si se van a aplicar, Francesc.
17: Sí. Bé, inicialment, clar, són mesures fetes d'entrada a correcuita. Són mesures, fins i tot, a aquesta pressió que hi ha avui per trobar solucions respecte al cas que ja ha conegut com Mari Carmen, no? Que ha provocat un efecte cadena i de reacció massiva a totes les ciutats, perquè s'han vist reflexats, les persones reflexades amb el que ha succeït, no? I això està obligant a prendre decisions que, evidentment, se podien haver pres molt, molt, molt abans. També hem de tenir en compte la situació política que està atravessant aquest país. En aquest moment el govern veu que té una oportunitat també de tornar a no diré dominar, però sí controlar un poc el ritme polític, perquè l'atenció en aquest moment està centralitzada sobre aquesta qüestió.
16: Bé,
17: hi ha molt d'oportunitat... Sí, digues.
16: No, perdona, Francesc, digues.
17: No, que també de veure que això, evidentment, de la pregunta, si això s'havia pogut fer abans, naturalment que sí, hi ha hagut una passivitat absoluta per part de tots els governs que han estat governant, que han tolerat, han permès, podem dir de qualsevol manera, que s'arribés a aquesta situació.
16: Sí, els problemes de vivenda, com molt d'altres, és una carrera de fons. Avui s'ha fet un sprint curt de 100 metres, ràpid, volta a la correcuita, però això no una carrera de fons, jo diria que és una marató, molt d'any vista. No? Per tant, ja a més haurà de passar primer pel congrés divendres, afortunadament s'ha fet aviat també això, però després comunitats autònomes, ajuntaments, que fins ara no han estat massa partidaris d'aplicar el que del Ministeri de la Vivenda se deia, i tot això crec que els fets van per davant de les previsions. Aleshores, nosaltres preveure una mica què passarà durant aquest temps, jo crec que serà molt difícil, perquè deia que és una carrera de fons. Divendres a veure que començarem a veure quines són les receptes dels altres, perquè avui hem vist una primera de dos grups que formen el govern.
2: Sí, además es llamativo, creo que también es llamativo que se haya dividido en dos, ¿no? En dos decretos.
17: Sí, está claro, porque aquí nuevamente ve el que yo interpreté al principio, que la cuestión política es clave, ¿no? Claro, diguem-ne que els tres punts, ens falta per cert tenir la lletra menuda, no la tenim la lletra menuda, no ha arribat encara aquesta lletra menuda, que és important també llegir-la, però diguem-ne que els punts primers sobre el desdonament fins al 2030, la regulació dels lloguers de temporada per evitar fraus, tot aquest negoci de les habitacions, en fi, tot això, i la prohibició de compra pels fons voltors, d'alguna manera és anar a tapar el que més és més urgent fer, no? I aquí semblaria que és difícil i es posarà en mala posició els que votin en contra d'aquestes mesures. Políticament, en contra d'això, el cas molt clarament dels partits que estan al govern, seria molt rentable per ells que se votessin en contra d'això. Però el segon decret ja va un tema més delicat, que té que veure amb la duració dels lloguers i molt particularment si han de ser indefinits o no, i sembla que la jugada és dir, bueno, mira, almenys que els accepten un, no? Almenys que els accepten el primer.
2: Sí.
17: Perquè aquest és més complicat, que és més difícil de passar, i per això ho han fet.
16: Molt més, el seu ha de fer aquí uns equilibris, que jo crec que és un equilibrista molt difícil, i el té molt difícil de veure com aquestes se compensen, i supos que d'aquí ve aquesta fragmentació que ha fet. El que sí que és cert que tots els partits hauran de dir qualque cosa divendres, no? I és molt important. Sí. Probablement Vox, perquè com que si només emplees un martell, totes amb l'enclaus ho van pegar martellades i la mateixa martellada. Vox va a part, però la resta hauran de fer una situació, perquè s'ha trobat tothom una mica descol·locat davant d'aquesta situació. I és veritat que s'han precipitat molts aconteixements, i probablement a partir d'aquí és quan hauran de veure com cada un va arbitrant una mica una sortida en aquesta situació tan completa.
2: Este fin de setmana, en la Puerta del Sol, en Madrid, se ha visto una imagen que nos ha recordado bastante al 15M, esa acampada ciudadana. ¿Os ha recordado a vosotros al 15M?
17: ¿Francesc? Sí, formalment sí. Probablement sí, perquè no pot ser d'una altra manera, no? És a dir, és el mateix fenomen, és a dir, ocupar la Porta del Sol, instal·lant-se amb tendes, etcètera, no? El que passa és que la diferència és que en aquest moment la qüestió que està obligat a fer això i la generada és una solució molt concreta, que és la vivenda. Per mi és aquest. L'altra era una mena d'emoció, això recordeu, Cris, no? Això no és democràcia, això no és democràcia, etc. Era molt més ampli, molt més general, i des d'aquest punt de vista he de dir que molt més aglutinador, i això és l'origen de Podemos, que arriba a tenir en algun moment fins i tot 65 diputats. Això és el que va passar, i la diferència que jo veuria és que és molt més concret amb aquest fenomen, que bueno, pot durar fins que més o menys la gent o bé descansi o comenci a pensar que ja està solucionat.
2: És jo necessari.
17: No li veig... Sí. Perdona, acabo. No li veig l'entrada, la potència que va tenir el 15M.
2: És necessari, Miquel, un moviment d'aquest tipus en aquest moment en concret i sobretot destinat i enfocat a la vivenda.
16: Sí, és curiós que se produeix això, s'afecta de similar a un virus, no? Quan un fet concret, un punt d'inflexió, un tipping point, que diuen els americans, no, que en aquest cas és curiós que una dona de 87 anys hagi mobilitzat a tanta gent jove en una situació com estan veient. Ahir jo veia les imatges de Barcelona, al darrer moment, i les dues altres primeres files de la gent que s'enfrontaven als policies eren dones, a més, dones molt joves. És un moviment molt particular, per diferenciar un poc de la pregunta que mos feia Xux, no, en aquest sentit. I el que passa és que ara manifestants teòricament votant d'esquerres que estan enfrontant-se en part a un govern d'esquerres, i això li dona una situació lleugerament diferent o substancialment diferent de lo que era l'anterior.
2: En Palma también lo hemos visto, sí. Algunas personas que esta noche han dormido en Plaza de España, claro, y la otra pregunta que también nos hemos planteado estos días, que se plantea muchos ciudadanos, también muchos expertos, ¿por qué ahora sí y hace 8 años no con respecto a ese decreto? Porque, claro, la crisis de la vivienda, ese drama, ¿no se podía intuir hace una década?
17: Pues mira, yo te contestaría amb una frase feta, que anys que dies passa, anys empeny. És a dir, no ha hagut realment una voluntat de solucionar això, ni d'uns ni dels altres, de cap color polític. Per això ara s'ha precipitat d'aquesta manera, com estava diguem molt bé, descrivint molt bé en Miquel, a partir d'un cas molt concret. Però clar, i més que menys s'ha projectat en aquest cas i l'està utilitzant en un moment que no oblidem que és crític. La legislatura està acabant, tenim eleccions molt aviat, no sabem, inclús podria ser a principis d'any, no sabem quan. És a dir, que això està posant el nervis a la classe política, realment.
16: Sí, totalment d'acord. Jo crec que ara mateix aquesta pressió social ha duit a que se posi en marxa el que és un model molt difícil de transformar. De fet, les ciutats i els països europeus tenen molta dificultat per fer polítiques de vivenda públiques, no? Hi ha coses de Berlín que mos pareixen bé, altres de Viena que t'apareixen bé, però col·lectivament agafar totes les coses d'un país no són traslladables a un altre moment donat, no? I ni serien les comunitats autònomes. Aquí, per exemple, els pisos de lloguer turístic tenen una dimensió que no tenen altres bandes. Vull dir que s'han de veure com enfocar totes aquestes coses de cara a que el model s'ha d'apuntalar per qualque banda, i quan un model com el turístic, el sanitari i ordres de vivenda, l'apuntales per un cantó, sempre provoques una reacció en contra.
2: Y lo comentábamos antes al inicio, además, todo esto está creando un enfrentamiento, ¿verdad?, político aquí, sin ir más lejos, en la Cámara Autonómica, en el Parlament, cada semana lo vemos, ese cruce de acusaciones entre gobierno y oposición, y aquí el gobierno de Marga Prón es que no está aplicando ninguna medida eficaz para resolver el problema.
16: Aquest és el gran debat de fons, no? Com llavors les comunitats autònomes i els ajuntaments contribuiran a que tot el que ara se generi dins el Congrés o surti del Congrés dels diputats se pugui posar en marxa. Fins ara això ha estat molt magre, i les comunitats autònomes governades pel PP no han contribuït gens a que aquesta situació de lo que s'anava fent des del Ministeri de Vivenda, que era poc i tard, però el que s'anava fent se pogués posar en marxa.
2: Sí. Por ejemplo, limitar los precios, que esto no se está haciendo, limitar el precio del alquiler, ¿no? Sin ir más lejos, Miquel.
16: Efectivament, això és un dels punts concrets que, de fet, avui ha de sortir, i segurament divendres en el Congrés dels Diputats això serà un dels punts de debat central dins tot el que hi ha. És veritat que fer un equilibri entre el que pensa Podemos i el que pensa Junts és molt difícil d'aplicar des d'un punt de vista de llavors convertir-ho en una norma, i sobretot fer-ho en 48 hores.
2: Pues sí. Bueno, pues veremos a ver el recorrido de esos decretos. Muchísimas gracias a los dos, Miquel, a Francesc, gracias, un beso muy grande.
16: Sí, a vosaltres.
2: Que vaya muy bien.
17: Molt bé. I la propera.
2: Hasta la próxima. A ustedes, hasta mañana. Juan Andrés Sánchez al frente de la dirección técnica. Mañana volvemos. Adiós.